0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio. Hablamos del Atlético Baleares, que ha iniciado la temporada con una derrota y un empate. Va a jugar el domingo en casa ante Lucán Murcia. Saludo al expresidente Toni Garau. Toni, bon vespre.
1: Bon vespre, Paco.
0: Bueno, un inici de temporada no com s'esperava, perquè derrota de primera jornada, empat a la segona davant de l'Intercity. Què penses?
1: No, jo la segona part de l'Intercity me va motivar bastant, perquè vaig veure que l'equipo pot reacciona, la qual, bueno, diguem que és un accident que pot passar, però evidentment han de millorar, això indiscutiblement.
0: Queda molta, però s'hauria de guanyar diumenge en el Lucán Murcia a casa.
1: Hombre, sí, per començar almenys a trepar, a escalar pues tot, sí, clar, evidentment, perquè jo no sé de què punt te fan falta en el final, saps? Maldament ara siguis, no, és que és començament de temporada i tal, però llavors en el final

0: medidor, no me vaig passar ni un pèl, però així, no sé, és que no, Òscar, m'ha transmet molta de confiança i per lo que sé dins del vestuari tot és una pinya i endavant, i ho traurem, això se traurà, sí o sí, vaja. Mm. No hi ha cap dubte.
1: Bueno, res, esperem a diumenge i seguirem xerrant, que això acaba de començar.
0: Paco,
1: sí.
0: Escolta'm, jo vaig escoltar aquesta entrevista en aquell jovenot que ha guanyat la Volta a Espanya, en Enric Mas.
1: Sí, sí.
0: Jo no sé si és que encara li ve grossa, no. Encara no ha assumit que ha fet, que ha estat campió de la Volta a Espanya, tot això. Perquè el vaig veure molt, l'entrevista que li van fer, el vaig veure molt sec, no. Sí, no, a on ets? A casa.
1: Sí,
0: no ha assumit encara,
1: a mi també m'ha agradat l'atenció, però bueno, és un poc el trenar de Enric Mas en entrevistes, no, com se sol dir, no és l'alegria a la huerta, saps? I,
0: ja.
1: Però bueno, també jo vaig aprendre que, i això m'ho va dir un representant, mira, ho diré aquí, el representant d'en Cup i d'en Ibagaza, en Alejandro Camaño, m'ho diu, és que els jugadors les heu de jutjar pel que fan, no per si són simpàtics o no, si són jugadors, i aquí seran d'un ciclista que evidentment hi ha esportistes que damunt de guanyar transmeten una alegria i una altra cosa, sí, Enric és com, i bueno, a mi també m'ha quedat l'atenció i mira, estic d'acord que sí. Que sí, que molt cansat, com si estigués, és que pareixia que estava més fos que quan cor, o sigui,
0: jo crec que encara no ha assumit la grandesa que ha fet.
1: Sí, sí. Molt bé, Toni, com sempre un plaer.
0: Igualment, Paco.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
3: ¿Estás preparado para el reto? 6 estaciones, 6 kilómetros, ninguna excusa. Mega Sport presenta Mega Hayatlón 2026. La primera híbrida de España, formato H6. 3 y 4 de octubre, en el Velódromo de Somos. Compite individual, en pareja o por relevos. ¿Te atreves? Apúntate ya en megasportcentre.com.
4: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.